0: Aquests dos dies s'ha sabut per premsa que a Sóller es bala un regidor i dos exedils del Partit Popular estan sent investigats per presumpta prevaricació. El jutjat d'instrucció nombre 3 de Palma ha admès un tràmit, una querella, per presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències contra el batlle de Sóller, Miquel Nadal, el regidor Carlos Darder i els regidors Juan Lorente i Juan Ruiz, tots ells del Partit Popular. Volem conèixer opinions, i en aquest cas s'ha de seny i sentit amb en Tià Aguiló en el capdavant. Tià, molt bon dia.
1: Molt bon dia, estimats, com esteu?
0: Molt bé. Molt greu, no?, aquesta investigació que s'ha obert en el batlle, en el regidor i ex-dos regidors de l'Ajuntament, no?
1: Clar, clar, clar. I nosaltres, evidentment, totes les declaracions que feim, els feim des de la prudència, i bueno, evidentment, des de la presumpció d'innocència, com no pot ser d'altra manera. Mm-hmm. Però sí que és vera que estem molt, molt, molt preocupats perquè això estem xerrant d'un tema molt, molt greu. És a dir, que el batlle actual de Sóller i un tinent batlle, estiguin imputats, crec que és un tema molt, molt delicat, molt preocupant, i que, a més, és un tema que segur que ve d'enrere. Mm-hmm. I per tant, nosaltres estirem un poc a l'expectativa de veure com se desenvolupa això. Uh-huh. I, bueno, tampoc no descartem, en un moment determinat, forçar un plenari extraordinari. Uh-huh. Perquè ens puguin explicar més exactament què és que ha passat, perquè uh-huh. Així nosaltres tindríem un poc més d'informació. Sí. I crec que ells també se podrien defensar un poc, per dir-ho així, a nivell polític, sempre parlant.
0: Uh-huh. Sí,
1: i, bueno, que vol dir un plenari extraordinari. Sí. Si hi ha quatre regidors de la corporació que ho demanen, s'aposta.
0: Clar. El que de moment se sap és que hi ha aquesta querella que s'ha posat. Es tracta d'un particular arrel d'una disputa relacionada amb un restaurant de Santa Catalina d'Esport, no? I, bueno, segons aquest escrit, els denunciants sostenen que el negoci vinculat a l'exregidor del PP, Juan Ruiz, hauria rebut tracte de favor per part de l'administració municipal. I d'aquí sí. Aquesta querella, no? Per
1: sí, sí, això és el que nosaltres, al final, heu de pensar que tenim exactament la mateixa informació. Clar. Que teniu vosaltres.
0: Sí.
1: Nosaltres tenim una informació de premsa. Mm. I bueno, pareix ser que això ve per aquí. Evidentment, nosaltres no ho valorem perquè no sabem exactament què ha passat ni sabem exactament quin és el contingut de la denúncia. Uh-huh. I per tant, nosaltres el que farem serà, doncs, això, estar un poc d'expectativa i, com no pot ser d'altra manera, demanar explicacions. Perquè uh-huh. Crec que és un tema molt, molt greu, això, que es balla i es tenen en balla tots dos estiguin imputats. Crec que fins i tot el Partit Popular de Balears entenem que en qualsevol moment s'hauran de pronunciar també.
0: Estarem pendents de veure com va succeint tot aquest tema. Sí. Per altra banda, també coneixíem aquesta setmana que la pròrroga amb Aqualia, que precisament havien xerrat amb tu en la darrera, sí. En la darrera intervenció, la pròrroga amb Aqualia es posposa, per aquest cas, per un defecte de forma. Explica'ns un poc en què consisteix això, de per què s'ha prorrogat, no? Aquesta, o millor dit, s'ha posposat aquesta pròrroga.
1: Sí. Bé, a vegades passen unes coses, incidentment de Sóller, que són surrealistes. Perquè, clar, evidentment, aquest punt era un punt molt complex, molt, molt complicat. De fet, nosaltres estàvem totalment en contra, com sabeu, com n'hem parlat altres setmanes. Sí. I clar, i va arribar el dia d'aquest punt, que anava juntament, que si vols pot comentar també, que era l'aprovació de 3 milions i mig de romanents. Uh-huh. per inversió. I bueno, la sorpresa va ser que en el primer punt, que era l'aprovació d'aquesta pròrroga d'Aqualia,
0: sí.
1: El nostre company de l'oposició, el senyor Mateu, pues, va dir que hi havia un error de... Un error que nosaltres també el havíem detectat, de fet, havíem estat parlant per tot, però ell ho va dir,
0: sí.
1: I era que bueno, un error és molt bo entendre. És a dir, quan estava en plenari, cada bon punt, sempre aquest punt que s'adona plenari sempre passa per una comissió informativa abans.
0: Sí. No?
1: I clar, en aquesta comissió informativa, quan tu arribes en aquesta comissió informativa, se suposa que tu ja has de tenir tota la documentació damunt d'aquell punt per poder-la analitzar i per poder fer qualsevol tipus de preguntes a les comissions informatives abans d'anar al plenari. Què va passar? Que dins l'expedient faltaven uns informes que des de la part tècnica no me'ls van enviar. No me'ls van donar accés a la posició a poder mirar uns informes de l'expedient. No els van reclamar i se me'ls van donar el mateix dia de la comissió informativa.
0: Sí.
1: Clar, això incorreix amb aquest defecte de forma que fa que tu puguis impugnar aquest punt perquè no has rebut la informació per poder-lo deliberar en temps i forma. I per això no els van demanar. Evidentment, el Val va decidir fer un recés de 10 minuts per fer les consultes en els jurists de l'Ajuntament de Solla. Se van fer les consultes i, efectivament, el jurist de Solla van donar la raó a la oposició de que aquest punt tenia aquest defecte de forma. I no els va quedar més remei que retirar el punt de fora del dia, que entenem que o se farà amb un altre plenari extraordinari o s'adurà en el proper plenari ordinari. Una de les dues, però vamos, que simplement ha estat un error de deixar de forma. Que sí que és curiós, perquè dius, ostres, un punt tan delicat, tan polèmic i tal, que se facin aquests fallos, és que la veritat és que les cares de regidors del Partit Popular van ser un poema. Quan van veure que el punt se tenia que retirar i per un tema purament de forma. Així és que, res, sabem que aquest punt tornarà a ser-hi, nosaltres tenim preparat tot l'argumentari per poder defensar el nostre vot en contra i, per tant, esperarem.
0: I una vegada més ja tenim que xerrar sobre el problema de la recollida de FEMS, no? I, bueno, hem conegut també aquesta setmana que el sindicat UGT ha proposat un pla de viabilitat. L'acord inclou la renúncia explícita de l'Ajuntament a la contractació d'un servei privat. El sindicat s'ha manifestat proposant, com dèiem, un pla de viabilitat per fer efectiva la recollida de FEMS orgànics. A més, el comitè acusa de malintencionades les declaracions de la part organitzadora d'afirmar una falta de capacitat per justificar la contractació d'una empresa privada de suport addicional, tia.
1: Sí, és que la veritat és que això és un altre d'aquests punts que no se pot entendre de cap manera. Ja fa uns anys, vull dir, tots sabeu que teníem la recollida la selectiva, que la feia una empresa, va haver problemes, l'Ajuntament no va voler continuar amb aquesta empresa, que ho feia molt bé, per cert, i van decidir privatitzar, vull dir, municipalitzar el que era aquest servei. Nosaltres vam dir que era un tema molt delicat i que alerta en municipalitzar segons quines coses, perquè moltes vegades els propis ajuntaments no tenen capacitat tècnica de poder dur davant.
0: Sí.
1: La regidora del Medi Ambient s'ha enfadat molt amb nosaltres, ens va acusar de posar pales a les rodes, etcètera, etcètera. Clar, què passa? Que aquesta regidoria, per poder dur endavant aquest projecte, se va dotar de quasi un milió d'euros, una barbaritat que no s'havia fet mai a Solla, per poder realment tenir un bon servei tal. Què ens trobem ara? Que després de ser una regidoria dotada amb més d'un milió d'euros per poder dur un servei, resulta que ja de primeres, ja fa un mes, ja van externalitzar la recollida del vidre.
0: Sí.
1: S'encarrega una empresa que es diu Ecovidrio i, per tant, ja no és municipal. Vull dir, ho recolleix una altra empresa. Per tant, el que nosaltres no podem entendre és que si aquesta regidoria està dotada amb una partida pressupostària milionària que mai havia passat, resulta que ara s'estim plantejant privatitzar una fracció de la recollida, que en aquest cas seria l'orgànica. Evidentment, és un despropòsit absolut, i el que encara més despropòsit és que la recollida no funciona i que tinguin que ser els propis empleats de l'empresa que tinguin que dir-li a l'Ajuntament, en aquest cas, a la regidoria de Medi Ambient, com han de fer o fer una proposta de com fer la recollida, perquè ells també consideren que ho podrien fer més bé, però que des de l'Ajuntament no li deixen,
0: sí,
1: dir-ho així.
0: Sí.
1: Clar, és realment al·lucinant, és al·lucinant aquests fets que els propis empleats de Solla 2010 hagin de fer una proposta de com fer aquest tipus de servei. Mm-hmm. Per tant, és un despropòsit absolut i de fet, és molt lamentable que tinguem aquesta dotació pressupostària arribem en aquest punt. Evidentment, nosaltres el que defensem és el millor servei que es pugui donar. Mm. Però el que no podem entendre de cap manera és això, que s'hagi de tornar a privatitzar una cosa que s'ha dotat econòmicament suficientment com per poder fer-se bé no, beníssim. Hem de recordar que a Solla pagàvem un de rebuts més car de Balears de fets.
0: I precisament sobre aquesta qüestió, ja també hem sabut que, bueno, precisament s'ha recuïda de l'orgànica, l'Ajuntament ho ha ajornat fins després de l'estiu, ja que, segons diuen, és per definir el model del servei.
1: Clar, el que no podem fer és passar serada davant del bou, com dèiem en bon mallorquí. Resulta que ara hem de decidir com volen l'orgànica, però mentre ja tenim comprats tots els poals de tots els poals i els materials que en aquest moment estan a l'intemperi, en el polígono de Solla, sí. On el sol el està rostint i se l'està carregant. Com pot ser mai que tu primer decideixis comprar material, que hauràs de menester d'una cosa que no tens clara ni siquiera si privatitzaràs? És que no té sentit. Clar, què passa? Que ara, amb aquest comunicat que va fer el comitè empresarial de 2010, sí. Evidentment, clar, ara s'han aturat totes les màquines, la idea que inicialment tal vegada tenia la senyora Frau de fer aquest tipus de recollida, sí. Pues ara clar, està pendent de veure si ho faran d'una manera o faran d'una altra. Per tant, no els queda més remei que posposar aquest servei fins després de l'estiu. No té molt de sentit, és veritat.
0: Anem amb una notícia més amable, no, tal vegada no per tothom, no, tia, perquè no sé si tu ets fumador.
1: Jo som fumador de puros.
0: Val, perquè sí. Resulta que l'Ajuntament ha completat aquests dies l'instal·lació de diferents panells al llarg del litoral d'Esport de Solla i, bueno, ara ja les platges ja són espais lliures de fum del tabac. No sé des de seny i sentit si compartiu amb aquesta iniciativa o teniu els vostres recels davant aquesta nova, diríem, normativa, no?, a les platges.
1: Bueno, aquí hi ha un tema que s'ha de parlar i que s'ha de deixar ben clar. No és cert que s'hagi prohibit fumar a les platges de Solla. Uh-huh. Ho dèiem perquè el que se fa és fer una recomanació que no se pugui fumar, però a nivell estatal no hi ha una normativa, sí. Que prohibeixi que pugui regular això. No hi ha sancions que estiguin regulades o que ja estiguin a través d'ordenança i això. Però sí que és veritat que és una campanya que el que fa és, efectivament, vull dir, recomana el no fumar i és d'això. Evidentment, se prohibeix el fumar, però no a nivell de, no sé com explicar-ho, no està suficientment regulat com perquè sí. Ja hi hagi fins i tot un llistat de sancions, per dir-ho així. Mm. Nosaltres el que pensem és que, bueno, que en el final es fumar, tots sabem que no és bo. I sabem que a les platges hi ha nins, hi ha gent més major, i en un moment determinat pot molestar. Nosaltres, personalment, o jo a nivell personal meu, sempre penso que en el final és un tema de respecte.
0: Sí.
1: La gent el que ha de fer és, si jo no puc entendre que si hi ha una persona que està tota sola a la platja, ben tota sola, i se vol fumar un xigarret, crec que el problema no és fumar el xigarro, és que fan després en les llosques.
0: Clar.
1: Perquè el gran problema que tenim en les platges són les llosques de tabac. Mm-hmm. Que moltes llosques d'aquestes no sempre són dels usuaris de la platja, són llosques que se tiren al carrer, plou, aquestes llosques se'n van a les pluvials, i les pluvials desemboquen en els torrents, sí. On els torrents després tot aquest material el duen a la mà. I la mà el que fa? Ho escup i ho torna a tirar amunt la platja.
0: Sí.
1: I per ell que hi ha moltes més llosques de gent que sigui fumant damunt la platja. Mm-hmm. Per tant, és un tema bastant peliagudo, que diuen,
0: sí.
1: És un tema bastant delicat. Però sí que és cert que qualsevol iniciativa que sigui de salut pública, nosaltres sempre n'estem totalment d'acord i n'estem a favor. I també creiem que els fumadors no crec que els passi res si en un moment determinat han de fer unes passes per sortir un poquet de la seva zona de la platja per fer un xigarret. Mm. I, per tant, jo crec que al final és un tema de convivència i que, bueno, que jo crec que si es fa bé, és bo per tothom. perquè és veritat, vull dir, fumar és un vici que avui en dia tots sabem que les seves males conseqüències, però al final hi ha molta gent que ja està, que s'addicten al tabac i per tant és complicat regular això.
0: Respecte

0: Sí.
1: Hi ha gent que està totalment en contra que els cans puguin entrar a les platges, hi ha gent que troba que sí, etcètera, etcètera. Vull dir, són debats importants. Sí.
0: Sí. Mm. Doncs seguirem debatint i coneguent també opinions de Seny i Sentit amb en Tiago Aguilón capdavant en totes les notícies que vagin sorgint en el municipi de Sóller. Tiago, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bueno, disfruteu aquest cap de setmana de les festes de Sant Pere.
0: Així és.
1: Que com vosaltres sabeu, hi ha molt de pobles que fan les seves festes, les seves processons marítimes. De fet, nosaltres a Sóller, aquest diumenge, si bé, prendrem la missa solemne de Sant Pere, a l'esport de Sóller. Després sortirem en processó i ens embarcarem amb unes barquetes per fer una volta per la badia i fer un homenatge a la mà, a la gent que ha perdut la vida a la mà,
0: sí.
1: I tornarem un altre gran processó en Sant Pere cap a la vida de Sant Ramon de Pellafort d'aquí d'Esport de Sóller. I com aquí, pues, suposo que la colònia de Sant Pere, evidentment, també, etcètera,
0: sí.
1: etcètera. Tots aquests puestos de Mallorca on se celebra aquesta festa tan guapa.
0: Així és. Doncs que ho gaudeixis, d'acord?
1: Molt bé, tenim un bon cap de setmana a tots.
0: Igualment. Adéu. Fins una altra. Adéu.
1: Gràcies, una parada. Adéu.

0: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
1: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano.

0: casetó de fusta s'agarriga.
1: I ara a la sintonia de Ràdio Balear volem xerrar un poc de música i també de solidaritat, i amb aquesta cançó d'en Domingo Bonin, Si tu volguessis, que a més està acompanyat de un bon nombre d'artistes, de cantants, i precisament amb en Domingo volem xerrar durant uns minuts. Bon dia, Domingo, què tal?
2: Bon dia, Jacobo, com estem?
1: Molt bé, de divendres, cap de setmana, calor, però bé, és el que toca en l'estiu, no, Domingo?
2: Exacte, ah, calorado
1: soy. Ah, sí? Com deia la cançó.
2: Sí.
1: Bueno, xerraven d'aquesta cançó, Si tu volguessis, Domingo Bonin, una cançó solidària per un lloc molt especial, es refugi, que fa un parell d'anys, crec que la vas treure, no?, juntament amb un bon nombre d'artistes i amics, no?, per fer aquesta cançó.
2: Sí, això va ser una trobada d'amics solidaris, no?, que anàvem a cercar, pues, donar visibilitat en el gran problema actual, no?, per això que vivim una època de bones valors humanitàries, humanístics, estan perdent un poquet. I clar, l'ètica, la filosofia, la dignitat, la empatia, la justícia, la solidaritat, tot això per exemple paraules d'un passat, no? Però en realitat és que donen sentit a la nostra vida, i amb aquest grapat de mi doncs, varen decidir fer una cançó guapa per intentar donar visibilitat a aquest problema.
1: Explica'ns un poc com va ser el procés per fer aquesta cançó. I, bueno, i el procés, sobretot, de reunir a tots aquests amics.
2: Sí, això va ser una aventura un poc llarga, perquè des del primer fins al darrer m'havien d'ajustar les agendes, havien de fer anar bé, però bé, tots ells amb unes ganes de col·laborar i d'ajudar infinites, i ho van parar tots fàcil.
1: Sí, així és. Alguns dels noms que van participar d'aquesta cançó, Domingo?
2: Bueno, volem començar per la meva preferida, que és la Marina Bonin, tia meva, l'Esperança Surada, la Sara Reus, la Susana Aguiló, la Marisa Rojas, la Magdalena Chiquet, la Castanyetes, la Marga Pocoví, també va venir Moren Mor, i la Cristina Riera, una lota que va col·laborar en la sombra, en gestió administrativa, no? Després hi ha tots els altres, en Marcus Nitzler, el tècnic de so, en Paco García, la guitarra, en Joren Rosselló, en Felipe Cardiel, en Lorenzo Santamaria també va venir, en Tani Mas de Géminis, en Jaume Sobreda, en Tap Álvarez, en Joan Fresques, en Joan Princesc, en Luis Correas també va venir per aquí, en Bert Marquès, en Biel Tous, en Guillem Sansó, de Montenegro, en Joan Nadal, de Naites, van ser un grapat.
1: Sí, sí, la veritat, un bon nombre d'artistes, cançons i sobretot amics, no?
2: Sí, a mi sobretot, i hi ha molta gana, no? Perquè el que passa en el món dels músics és que tenim un poc d'hipersensibilitat a la realitat, no? Veiem l'arcoíris i els farrons també, els ultravioletes també els veiem. Entonces, no mos costa massa, quasi mos surt per la naturalesa pròpia d'intentar donar una mà.
1: I a més una mostra amb aquesta cançó, a part de fer aquesta crida, donar visibilitat a aquestes persones vulnerables, no?, i de com està ara mateix la societat, també aquest recolzament, no?, entre companys de sa professió, no?
2: Sí, tothom va venir a portar el seu granat d'arena, a vegades va ser un sac d'arena, bastant més, un granat, i clar, amb el seu talent i la seva sabidoria, pues, van fer que la cosa anés bé.
1: I altres cançons d'aquest tipus solidàries amb companys, amics, algú en ment o en procés ja?
2: Sí, tenim la cançó Supernatural, que participaran també un bon grapat d'amics, multicolores, multiraciales i multiculturales, per donar un poc de visibilitat. Diguem, la falta de consciència, d'educació, de com hem de tractar el nostre entorn, no? Són un poc marranetes, per dir-ho suave.
1: Sí.
2: Hem brotat massa i fem massa renou. I això que es pot canviar amb un poc de campanya, no? Tots som benvinguts i tots som aquí, però hem de rentar que nostre. de fer dissabte.
1: Domingo, la societat actualment està molt, diguéssim, amb falta de respecte, empatia cap a altres persones, que si no ets de la teva corda ja ets dolent, etc, etc, etc, i a més, on les xarxes socials, i segurament que tu també ho hauràs pogut veure, juguen molt amb aquesta indignació, frustració i fins i tot arribar a l'insult, no?, personal.
2: Bueno, des del meu punt de vista, els que ens han governat fins ara ens han embrutat el cap a tots. I molt, també. S'han fet campanya, ens han volgut enlluernar dient com és Europa i t'han fet oblidar la família, que és molt més important. Juguen en això, dividir la societat. La societat actualment està molt indiferent a tot perquè està agobiada, està desmotivada, la gent viu en els límits. Aquí el mèrit de comunicació, alguns també en tenen part de culpa i molta, perquè compten les notícies quasi a mitges, i això tampoc no ajuda gaire. Clar, és molt difícil arribar a final de mes, quasi per a tothom.
1: Sí.
2: Això fa que avui se n'està envenenat en vez d'un bon amic, un competidor. També juguen això. Si no és el mateix color que jo, la mateixa procedència, és dels altres. No són dels altres, els tinc tot plegat. El que passa és que és cert que s'ha de parar un poquet d'ordre, però estan jugant les cartes al revés. Estan jugant a generar odi de totes les espècies. Hombres contra mujeres, blancos contra no blancos, sí. Caceros contra propietarios. Estan jugant a dividir la societat. I fa molt d'anys que estan fent mal. Ja està tensa la gent, està per ser notícies. Inclús manant els cotxes em dones compte que la gent no hi ha aquesta cap allà, ja te lo voy a poner fácil quan estàs manant. No, me toca a mi i empujo.
1: Sí, que ha arribat un punt, Domingo, que fins i tot la gent s'ha arribat a posar violenta, no?
2: Sí.
1: Violenta, en aquest cas, verbalment, no? I en alguns casos, fins i tot, a lo físic, però sobretot verbalment, no?
2: Sí, perquè s'han duit en aquest punt d'estrès. No se compten les coses quan s'haurien de comptar.
1: Clar.
2: Per exemple, quan xerren de la banca, que diuen, pujaran el tipus d'interès. Bueno, pues xerrem d'això. Quan pujam el tipus d'interès, també puja l'índice de suïcidis. Això no ho diu mai.
1: Claro.
2: I és així de terrible. Després, clar, altres notícies mal contades. Que un al·lot perquè va drogat li té una païssa a la dona.
1: Sí.
2: Violència de gènere. Bueno, quan tens una notícia internacional, digue'm com és aquest al·lot. Ha vingut tan fàcil comprar droga en el puesto de sempre.
1: Sí, com ha arribat en aquest punt, no? Clar,
2: no sé què sé jo. Vull dir, està clar que tothom fa del braç, però si no tenen guinamets no poden pegar punyalades. I això va en pot d'això. Els que han governat han fet molt malament. En els darrers 20 anys, no t'he dit res que estan fet desastres ara.
1: Sí.
2: En els darrers 20 anys han passat de l'humanisme al consumisme. I ens han dividit, sobretot aquesta divisió que ens han fet creure és molt important perquè és europeu. Però el teu padrí o ton pare està de residència perquè la família no és important. Tot això fa mal.
1: Doncs esperem que qualque dia se pugui arribar a una solució i al final puguem conviure, no?, en tranquil·litat entre tots. Mentrestant...
2: Esperem que sí.
1: És el desig.
2: Sempre hi ha gent bona, sempre hi ha filòsofs que intenten suavitzar els errors polítics i socials, que va deixar de poques. És complicat, el món és molt complicat, el món actual, però si ens basem en la bàsica, en l'amor, si tu estimes un poquet, te costa fer mal als altres, encara que no siguin dels teus. I se trata d'això.
1: Així és, i humanisme precisament és del que tracta aquesta cançó, Si tu volguessis, d'en Domingo Bonin, i amics, ho podem dir d'aquesta manera, i com sempre, com amic que ets de la casa, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès durant uns minuts aquí a la sintonia de Ràdio Balear, Domingo.
2: Moltes gràcies a vosaltres, que content jo i deixem-me donar un poc la meva opinió. Jo segur que m'he fet qualsevol amic i qualsevol enemic molt poderós.
1: Però bueno,
2: ja sempre dic un poc de veritat.
1: Tu mentre estiguis tranquil·la, la consciència tranquil·la, el de més són tonteries. Domingo.
2: Sí. Un poc també em pot deixar, no? És a dir, no puc dissimular, no puc fomentar la indiferència, perquè no m'ho servirà per res, la indiferència. Hem de fer pinya i hem d'arreglar entre tots.
1: Domingo, l'ho dit, moltíssimes gràcies i molt bon cap de setmana.
2: Sí, igualment, que poseu menys calor, si pot ser.
1: Esperem. Fins una altra. Adéu, bon dia.
2: Ciao.

0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: Avui xerram d'una oportunitat molt interessant per als músics. L'Ajuntament de Palma ha obert la convocatòria del cicle 100% Música, que se celebrarà en el mes de desembre en el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra. Coneixem tots els detalls amb el nostre convidat, Rafael Brunet, director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma. Bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, Jacobo.
1: Per començar, Rafael, què és exactament el cicle 100% Música?
2: Pues és un cicle per músics, per creadors mallorquins, que els donen l'oportunitat per mostrar els seus darrers treballs i per donar una oferta cultural als ciutadans.
1: Es deies que és per músics mallorquins, però concretament a qui va adreçada aquesta convocatòria?
2: Han de ser professionals. Poden ser músics tots sols, duos, grups, formacions de corals mesclades. Amb això tenim tot obert. Sí. O sigui, la quantitat de grup, de gent que toca i el gènere musical està obert. O sigui, qualsevol opció se pot presentar.
1: No es tracta d'un gènere concret, sinó que, com bé dius, és per tot... com se sol dir en pla, no? Per tots els pals, no? Que puguin tocar tots els pals.
2: Rock, heavy, jazz, indie, folk, electrònica, el que sigui. Qualsevol opció és bona.
1: I fins quan hi ha temps per presentar les propostes, Rafael?
2: Tenen fins dijous que ve, dia 2, vale? S'acaba el termini. Recordem que s'ha de presentar a palmacultura.es. Sí. Allà hi ha el perfil descontratant, li faran una sèrie de preguntes, unes coses que han de presentar, que és un dossier tècnic, una fitxa artística, un material gràfic i un link que podem escoltar aquesta proposta, com es volen presentar.
1: Criteris que es tindran en compte per seleccionar els artistes, quins seran?
2: Sí, nosaltres el que tenim molt en compte és la qualitat artística, l'interès cultural, la viabilitat tècnica de que aquest concert mos càbigui dins del nostre espai, que és el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra. I poca cosa més. L'únic que demanàvem és que no s'hi poden presentar o quedaran exclosos els que varen guanyar o varen prendre part del 100% a la temporada anterior.
1: Quin suport econòmic rebran els grups o solistes escollits?
2: Pues tenen 600 euros de caixa fixa, més el 100% de la taquilla que generin. Per això se diu 100%, perquè són música i tenen el 100% del caixa.
1: Rafael, per què és important apostar per artistes locals dins aquesta programació?
2: Pues perquè tots els artistes locals ens demanen que necessiten tocar. Necessiten espais on poden mostrar el seu art, les seves creacions, el seu procés creatiu, i crec que és molt important donar cabuda en aquest talent local per poder mostrar la seva feina.
1: Quina és la valoració de l'edició anterior de 100% Música?
2: La veritat és que estic molt contents perquè vàrem fer en total, entre les dues convocatòries que hi ha aquest any, vàrem fer 9 funcions i el resultat vàrem ser espectaculars. O sigui, vàrem tenir molta, molta assistència de públic.

0: que t'ofereixen per obrir, no hi ha que desaprofitar-les, no, Rafael?
1: No, clar que no, i els espais municipals estan per això, per donar oportunitats a tota gent palmesana i de Mallorca que vulgui mostrar el seu art i la seva feina.
0: Doncs hem conegut un poquet més detall aquesta nova convocatòria del cicle 100% Música amb en Rafael Brunet, director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma. Recordar que el termini finalitza el proper dia 2 de juliol, és a dir, dijous que ve. Rafael, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos i molta sort a tots els artistes que bueno, decideixin presentar la seva proposta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Adéu, bon dia.
2: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.

0: Radio Balear. Un sabor muy nuestro.
1: Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.
2: Radio Balear.
0: Radio Balear, sa nostra música.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa Maria, cancanoli.
3: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
2: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
1: Italiano, italiano, italiano.
5: Radio Balear.
6: Radio Balear, servicios informativos. Radio Balear, noticias.

Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.

Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.

0: Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle. Escúchanos en radiobalear.es.